si d'ambres m'agas petar venir de camp. Faci d'ambres m'agas petar de venir de camp. Faci d'ambres m'agas petar de venir de camp.